Si vols relax, fes ioga. Si vols festa, Flash FM.

0: Julián. Bad Bunny.
1: ¿Dónde está la gente en la casa?
0: Propera setmana. Flash FM.
2: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
3: Come on.
4: Let's go.
3: Let's go.
2: Vota i decideix a flashfm.cat.
5: Mou els èxits.
2: Fes que les 45 candidates pugin,
5: baixin o aspirin a ser crack o mega crack
2: per aconseguir arribar al número 1.
5: La caupeta.
2: Les novetats que demanen pas.
5: Himnes que resisteixen.
2: O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
6: Flash, flash, flash.
2: El poder del ritme.
6: Flash FM.
2: Flash FM. Són les 7.
6: Flash FM.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
6: Flash.
2: Flash FM.
7: La que manda.

0: Flash FM. Són les 8.
1: Benvingut al Flash Running.
0: Ara el ritme domina.
1: Només tu.
0: I la sessió mesclada per

0: després d'escoltar la sessió de Flash Running estàs rebentat de fer esport. T'hem acompanyat amb la millor selecció de ritmes de Flash FM. Tens més sessions a la web i a l'app de Flash FM. Flash Running. Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
1: Que viva Flash Urban!
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash FM. Són les 9.

0: 8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliba, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Flash FM. La Flash. La que mana.
8: Ahora, dale un chin de volumen. Que se revienta un chin.

24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

portem el ritme. Flash FM.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Sona Flash FM.

0: 93.8.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: intento meditar.
1: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

0: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: 3.8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Flash!
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de Flash FM. Flash FM. Són les 12.

0: un 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
0: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Flash FM.
4: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: 8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
2: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur. L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash. Flash. Flash.
3: Mi chichi, el guaynabichi, mafito, bendito.

0: de contrabando.
1: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

0: en la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Vols un pin d'intens? Dóna-li play a Flash FM.

0: 93.8.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Flash FM. Andorra 93.8 FM.
5: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
4: Flash FM. Andorra 93.8 FM.

0: 93.8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

0: 8. T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Flash FM. Flash.
4: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS, cosa de tothom.

0: Benvingut a la llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1. Comença el Calibre 45. Amb Edgar Manchado.
1: Efectivament, arribats a aquest punt, dissabte tarda, Flash FM, és moment de repassar la llista oficial d'aquesta, la nostra ràdio, la nostra emissora, Flash FM, el poder del ritme. Amb el principal al·licient de saber qui liderarà aquesta setmana, si ho tornarà a fer durant 7 dies més, Aixa, RVCV i Kremli, a través del Muchacha, o si hi haurà alguna altra cançó que li podrà prendre aquesta medalla d'or al Muchacha. Ho sabrem, ho veurem al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio.
0: Número 1.
1: A tota aquella gent que ara mateix estigui flipant i digui què és això de Muchacha, què és Aixa, RVCV i Kremli. És aquest el número de la setmana.

0: durant tota aquesta setmana veurem si repetirà o no repetirà, però és que, a més de tota la feina que hem de fer durant la tarda d'avui, la feina habitual que fem cada dissabte tarda aquí a Flash FM, no sé si ho sabeu, però dissabte... És a dir, avui és dissabte. Demà passat, dilluns, estem d'aniversari. És el cumple de Flash FM. Fem uns quants, ja. Hem néixer el 92 i estem al 26. Quants en fem? 34, no? Mare de Déu, senyor! 34! Quants números 1 han passat per Flash FM al llarg d'aquests 34 anys? Uns quants, uns quants. Avui, concretament, recuperarem, dins la nostra secció Remember, on recuperem tal setmana com avui, què sonava a Flash FM, què liderava a Flash FM. Avui recuperarem, com no podia ser d'altra forma, el primer número 1 de tota la història de Flash FM, d'acord? És un moment especial. És una cançó que té 34 anys, potser algun més, perquè clar, si fa 34 anys que va ser número 1, potser té algun més. Ho descobrirem d'aquí una estona, a no ser que els més friquis de la sala probablement ja sàpiguen quina és. El que sí que us anticipo és que avui tindrem 6 cançons que pugen, 26 cançons que baixen, 12 cançons que mantenen posició, tenim només una entrada en llista i això vol dir que només tenim una sortida.
1: Surt el calibre.
0: I ens abandona Batial després de 25 setmanes en llista, ella i el seu Puma.

0: cançó que no ha aconseguit liderar la nostra llista, Batgial ens diu adeu a través del seu fuma després de 25 setmanes en llista.
1: 45 cançons i cap error. La punteria del calibre 45.
0: Un cop ja hem repassat la cançó que ens abandona, ara sí que sí, li donem el reset i tornem a comentar.
1: 45.
0: Manté posició a l'última hora.

0: Un total de 53 setmanes i manté calaix el número 43, Nicky Jam i Bele, a través del seu Gieca.
1: 42.
0: Una altra cançó que manté posició, ni puja ni baixa, i això a vegades a la vida no està gens malament, és aquesta de Maluma i Maisac. Es diu Un polvito más, i fa 29 setmanes que és amb nosaltres.

0: 45. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash FM Andorra. 93.8.

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. 45 cançons i cap error. La punteria del calibre 45.

0: però que aquí la tenim de baixada, baixa dues aquesta setmana, després de ser-hi durant 27 aquí al calibre 45. 27 setmanes fa que és amb nosaltres aquesta proposta de Josep Labandera i Lucho RK. Molt bé, de moment, cançons que només mantenen calaix o que baixen. De moment no hem tingut cap pujada ni hem destapat l'única novetat de la setmana. Sí que hem descobert fa una estona que l'única sortida és el Fuma de Batllal. I arribats a aquest punt, arribats a aquest moment, el que farem és repassar una mica de la nostra història. Hem dit que com que dilluns és l'aniversari de Flash FM, en algun moment de la tarda d'avui escoltarem la que va ser la primera cançó designada com a número 1 de la història de Flash FM. Escoltarem, sentirem el primer número 1 de la història de Flash FM. Però el que anem a fer és a remuntar-nos al 2012.
1: Al calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Dues setmanes consecutives que Nicki Minaj va liderar el calibre 45 a través de Starship.

0: setmana com aquesta fa 12 anys, Nicki Minaj liderava Flash FM a través de Starships i ho va fer durant dues setmanes consecutives. Tornem a l'actualitat, tornem al 2026, perquè 2026 sona força diferent.
1: Calibre 45, la llista més punteria.
0: Sona amb un BL en estat pur.
1: 40.
0: Té que la jam, no tiene sentido. Baby girl.

0: Flash FM el passat mes de novembre, Easy Kid, la única que ens ha portat a Flash FM i de moment convertida en èxit. Que la número 38 aquesta setmana per Shiny, la seva setmana número 35 en llista.
1: 37.
0: I també ex número de Flash FM ambaixadors, Contrabando, amb Rau Alejandro, Wisin i Ñengo Flow.
2: Ustedes no se pueden comparar con nosotros. Sería una falta de respeto.

0: setmanes a les seves esquenes. Aquí tenim una setmana més, la plena sonant a Flash FM, donant concretament al Calibre 45, i a més també és la cançó més exitosa de BL, almenys aquí a la nostra antena. Durant 4 setmanes no consecutives va aconseguir liderar la nostra llista. No va ser la primera de BL, però sí que és cert que ha sigut la que més èxit ha tingut, com a mínim, aquí a l'emissora del ritme Flash FM. Molt bé, amics, estem davant d'un moment important. Anem a destapar l'única novetat que tenim a llista aquesta setmana. Ja sabem que la cançó que marxa és el Fuma de Batguial després de 25 setmanes. Tenim una cançó que entra. D'aquí una estona també sentirem el primer número 1 de Flash FM, perquè el dilluns estarem d'aniversari i complirem ni més ni menys que 34 anys. Això serà d'aquí un momentet. Abans, com dèiem, seguim comptant, perquè a la número 35 trobem l'única entrada en llista d'aquesta setmana.
1: Novetat de gran calibre.
0: L'única novetat en llista de la setmana sona i ho fa en català gràcies a Cederland i al remix del Tu-tu-turu-tu-turu-tu-tu-tu. Primera setmana en llista.

0: Dani Sixx i It's Kit que tenim més amunt. Aquestes diu tantes. Recordem que fa una estona hem sentit també el Kit Kat, que la tenim al número 44. En aquest cas, aquesta ni puja ni baixa. Es queda el mateix calaix que la setmana passada, el 33, a la seva cinquena setmana llista.
1: 32.
0: Un pèl més d'èxit són aquesta, que ja va liderar Flash FM una setmaneta al mes de setembre. Bielo i Quevedo en baixen un amb Jo i tu a la seva setmana 57 en llista.

0: Junts estem d'aniversari. Dilluns fem 34 anys d'existència i arriba el moment, abans d'arribar a les 7 del vespre, de recuperar quin va ser el primer número 1 de la història de Flash FM.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Tal dia com dilluns, però de fa 34 anys. My Loving, You're Never Gonna Get It. Mare meva.

0: posen molt fàcil.
1: Cada setmana a Flash FM fem la llista de les cançons que més ho peten.
0: Calibre 45. Entra a Flash FM.
1: Flash FM. Flash FM. Són les 7. Flash FM. Flash FM. Si sona el Calibre 45, és...

0: baixa dues aquesta setmana, proposta original de Tones and I, de Teddy Swims, i remesclada també per Mr. David Guetta, de la 28, passa la número 30 i engega una nova hora, Gone, Gone, Gone, a la seva setmana número 25, en llista una cançó que tampoc ha aconseguit mai fer-se amb el número de Flash FM ni amb la confiança de la nostra audiència. No passa res, en tenim 45, anem per la número 30. Segona hora en marxa, això és el Calibre 45 de Flash FM, el programa que repassa, o com a mínim ho pretén fer, la llista oficial d'aquesta, la nostra emissora. Hem sentit abans d'arribar a l'hora en punt la que va ser la primera cançó capaç de convertir-se en número 1 de Flash FM. Fa 34 anys, dilluns, farà 34 anys que vam néixer, que algú li va donar el play a aquesta emissora i a partir d'aquí, doncs, la resta és una autèntica història. Història que cada dissabte tarda intentem repassar aquí en aquest humil programa, que és el Calibre 45, que a banda de repassar l'ordre de les cançons de la setmana, la llista setmanal, doncs també tant li fem un cop d'ull a la nostra història. El que ha vingut i el que ha de venir, perquè ara arriba el moment de descobrir els nostres aspirants, o millor ho dic en singular, perquè aquesta setmana només en tenim un d'aspirant.
1: Et presentem les novetats de la setmana. Sonen per primera vegada a Flash FM, els futurs èxits de les pistes de ball.
0: Presentem el nou tema de Flashy Ice Cream. De moment ja tenen un tema dins la nostra programació, que és el Dorayakis, que encara ha de sonar, la trobarem dins el top 10. La nova ja sona de fons i es diu Imagina. El món és...

0: concretament des de Sabadell. Es diu Imagina. De moment, aterra com a aspirant. Veurem què passarà en un futur aquí al Calibre 45. Tornem a la nostra llista.
1: El Calibre 45 sona!
0: Fem amb un altre grandíssim ex número 1 d'aquesta llista.
1: 29.
0: Brussowski, Malibu, Manteca Lash.

0: Fercho, Sisa Bombar, Chica 305, King, Flow da Gansó, Mare de Déu.
1: 27.
0: Aquí JC Reyes, també fent acte de presència al costat de Kid Voodoo, una cançó que en baixa una aquesta setmana, després de 39 setmanes en llista. Mem

0: 85. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta on vulguis. 4 hores de ritme mesclades per Héctor Ortega, el teu DJ de cap de setmana.
5: Si te quieres divertir.
0: Els divendres d'11 a 3 de la matinada i els dissabtes de 2 a 6 del matí, el Maxi Flash et prepara per la nit. Maxi Flash. Només a Flash FM.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash. La llista definitiva, el calibre 45. Sí.

0: JC Reyes a l'emissora del Ritme, aquesta setmana en baixa dues i es queda el calaix número 25 a través d'aquesta Loquita, un dels grandíssims números 1 del passat mes de gener. Durant 3 setmanes consecutives va estar liderant la nostra llista aquesta proposta que fa 27 setmanes que ens acompanya el calibre 45.
1: 24.
0: I manté posició la versió 2026 del Camins, Somnis i Promeses.

0: passarà a la història per haver-se convertit en el seu dia en número de Flash FM. Des de K-Pop Demon Hunter sona Golden aquesta setmana, Manté Galash, a posició número 22, a la seva 32a setmana en llista. Que déu-n'hi-do, que ja són setmanes. Moltes altres que ja els agradaria haver arribat a la meitat de les que ha arribat Golden. Hola, família, arribats a aquest punt de la tarda, és moment de fer una aturada per recordar la nostra història, d'on venim, cap on anem, tal setmana com aquesta fa un total de 13 anys que liderava Flash FM.
1: El calibre 45, retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
0: Macklemore, amb Thrift Shop. Mare de Déu, senyor. Sí, sí, això va ser número 1 de Flash FM. I durant dues setmanes consecutives, amb Ryan Lewis i Once.

0: de Flash FM durant dues setmanes consecutives.
1: Calibre 45, la llista més punteria.
0: Però hem de tornar a l'actualitat i hem de seguir per on ho havíem deixat.
1: 21.
0: Aquí trobem el primer crack de la setmana, el Marco.

0: Trinitat d'Ari Yankee. Aquesta setmana en baixa una i es queda el calaix número 19 després de 29 setmanes en llista.
1: 18.
0: I per aquí l'única cançó de Bad Gyal en llista aquesta setmana, després de saber que el Fum ens abandonava després de 25 setmanes en llista, només queda viva aquest Choque. I aquesta setmana en baixa dues.

0: cançó que ja estava feta i consolidada, Bailando por ahí, amb Juan Magán, a la qual ara se li incorpora també les vocals d'Omar Montes. Ayer la vi, que després d'haver arribat al seu topall, la trobem de baixada. Aquesta setmana en baixa una i de la 15 passa la número 16 després de 12 setmanes en llista. Mentre Omar Montes va culminant aquesta cançó, nosaltres ens preparem per engegar la màquina del temps i tornar enrere per recuperar part de la nostra història.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: I ens anem concretament 12 anys enrere perquè tal dia com demà, però del 2014, David Guetta s'alçava amb el número 1 de Flash FM a través d'aquest Shut Me Down.

0: així és com David Guetta va batejar aquesta cançó al 2014, que tal setmana com aquesta es balsa amb el número de Flash FM, una cançó que tan mítica és la versió de David Guetta com mítica és la seva versió original de Nancy Sinatra, que data l'any 1966. Una autèntica bogeria. Quan es va posar de moda això de començar a fer refregits, una moda que a dia d'avui doncs, encara la segueix i fins i tot els artistes urbans també la segueixen a la seva manera. Molt bé, família, estem fent camí cap a les 8 d'aquest vespre de dissabte. És 30 de maig del 2026. I abans d'arribar a les 8 del vespre, anem a destapar un dels moments importants de la setmana. En el número 15, arriba el moment de destapar quin és el megacrack de Flash FM.
1: Escoltes el megacrack de la setmana.
0: I se l'endú Quevedo, com no podia ser d'altra manera, amb un dels tantíssims temes que formen part del Baifo. Aquest es diu El Golpito i en puja 5. Enhorabona.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són les 8. Flash FM. Tu decideixes la posició al calibre 45.
1: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser.

0: trobem de baixada aquesta setmana després d'haver ja assolit el seu topall, el Dos Amantes, a Tini Tini Tini i Ulises Bueno, que sembla que sí que convencia l'audiència, però que al final ha acabat caient i de moment perd dos esglaons aquesta setmana, passa la número 14 després d'un total de 8 setmanes en llista. No ha pogut ni tan sols arribar a assolir el top 10. Dos Amantes, la que queda enrere, nova hora en marxa. Què tal, família? Estem davant els darrers minuts abans no sapiguem quin serà el número de la setmana. Si repetirà el muchacha de Aisa, RV, FV i Kremli o si tindrem canvi de líder a la part més alta del nostre calibre 45. Ja han destapat un munt de moviments. De fet, hem destapat el Mea Crack fa res. És la cançó que tancava l'hora anterior, que era el Golpito de Quevedo. No és habitual trobar el Mea Crack tan tard, la veritat. Però sí que és cert que és que Quevedo està tancant les normes de totes les emissores de ràdio, de totes les playlists, de totes les plataformes. Quevedo va a la seva bola, literal. El Golpito és el Mea Crack, per tant, és moment de repassar què entra i què surt.
1: Surt del calibre.
0: Només tenim una entrada, per tant, només tenim una sola sortida. És aquesta de Batial, que després de 25 setmanes ens diu adeu a través del seu fuma.

0: una sola cançó dins la nostra llista, que és el Choque amb Chencho Corleone, que la sentíem a baix al calaix número 18. Una que entra per una que surt, és a dir, una que surt per una que entra.
1: No. Nova entrada al Calibre 45.
0: L'única entrada de la setmana sona en català, l'hem destapat al calaix número 35, que és el més nou de Siderland. Tu, tu, turu, primera setmana amb nosaltres.

0: ja el nostre Calibre 45 directament des del calaix número 35. Última hora, últims instants, últims minuts abans de saber quin serà el futur número 1 de Flash FM.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al Calibre 45.
0: Hem de seguir per on ho hem deixat.
1: 13.
0: I ho havien deixat per sonar aquesta de Justin Quiles i Cano. Es diu Olvidarnos de To, crack de la setmana. Aquesta setmana...

0: 85. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS, cosa de tothom.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya.

0: 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
1: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
2: Què? Tens ganes de moure't?
1: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
2: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som!
3: La que manda.
4: I punt.
5: Flash!
6: Flash FM amb el poder del ritme.
7: This is Flash FM.
6: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
4: Flash FM.
6: La que mana. 45 cançons i cap error.

0: hits d'aquesta temporada, que es queda ja fora del nostre top 10. De fet, es va quedar ja la setmana passada fora del top 10 i aquesta setmana no es recupera, però tampoc baixa. Es queda la número 11, UGL, a través del seu Jamaica Bam Bam, això sí, sota el títol de crack de la setmana. Ja sabeu que tenim un megacrack i 7 cracks de la setmana, aquestes cançons que tenen un pèl més de privilegi sobre la resta. De moment, els 3 cracks, els 3 dels 7 que hem destapat són Omar Courts amb Coco, Olvidar-nos de tot, de Cano i Justin Quiles, i aquesta d'Ugel, Jamaica, Bam Bam, després de 23 setmanes en llista, aquí continua donant guerra, i molta guerra, a la nostra llista. Molt bé, família, ens queden trains al nostre top 10, i a partir d'ara sí que sí, qualsevol cançó es pot alçar amb el número 1 de Flash FM. Abans, però, què us sembla si tirem enrere en el temps? Ja no em dieu que no. El típic està dient, pues no, pues no em sembla bé. Pues és igual, perquè anem a tirar enrere igual.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: Concretament, 10 anys enrere, tal setmana com aquesta liderava Mike Posner amb Itsuka Pilin Ibiza.

0: meva so d'estiu i a mi, perdoneu-me, però si a mi no em diuen que fa 10 anys aquesta cançó, jo hauria dit que en fa 3 o 4, però vaja, el temps ja veieu que vola aquestes alçades. I el que vola són les posicions també del calibre 45, entrem dins el nostre top 10.
1: Top 10.
0: I la que tanca el top 10 és Máquina Time, que en baixa una, amb Vegas i Like Mike.

0: 30 de maig, aquesta es diu La Graciosa, i a més és la pujada més forta de la setmana. Set amunt per Quevedo i també per Elvis Crespo, que acaba la cançó. Escolta, escolta.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Ell volia acabar la cançó, doncs ell l'acaba, tu. El calaix número 7 aquesta setmana, de la 14 passa la número 7, sala espectacular, la pujada més forta i primera setmana dins del top 10 per La Graciosa, una cançó que ja sap el que és ser megacrac. Aquesta setmana és crac de la setmana i només li falta ser número 1. Com dèiem, hi ha 6 cançons a Quevedo dins la nostra llista, n'hem sentit 5. La que queda és Ni Borratxo, la trobarem d'aquí una estona, que és una de les cançons que s'està debatent la primera posició del nostre chart. Ja ho va ser fa algunes setmanes i ara està pendent si pot recuperar la primera posició o no. Això ho descobrirem d'aquí una estona, perquè ens hem quedat pel número 1. Sí, i aquí trobem Flashy Ice Cream, 31 fam, baixen, surten del nostre podi, en baixen 3, amb Dora Yakis.

Apaga la llum que el meu DJ controla.

0: La llista definitiva al calibre 45.
1: Y me doy.

0: En puja 5, es fica dins el nostre pòdium, però no és suficient per assolir el número 1 de Flash FM. Jay Weller es queda a la número 3, li pengem la medalla de bronze amb aquest de Lejitos, després de 6 setmanes en llista. Això sí, és un dels 7 cracks d'aquesta setmana. Enhorabona pel més nou de Jay Weller.
1: 2.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que Quevedo no recupera el número 1 amb ni borratxo.

0: Tomàs queda la número 2. Ni borratxo el so de Quevedo, qui va liderar durant dues setmanes Flash FM el mes d'abril. No torna a recuperar el número 1, però és que aquí s'ha quedat, a la número 2. Fa com un mes que la tenim aquí, amb la medalla de plata. No es mou ni cap amunt ni cap avall. Per tant, si Jay Weller és la número 3 amb De Lejitos, si Quevedo és la número 2 amb Ni borratxo, quin és el número 1 d'aquesta setmana? Ja sabem que el megacrack també és de Quevedo, el Golpito, i que l'única entrada en llista és la nova de Siderland, Tututuru. Per tant, el número 1 d'aquesta setmana torna a ser Per Muchacha. Sí, senyor. Sí, senyor. Aisa, RV, FV i Kremli a través del Muchacha, una cançó que va arribar al més alt de la nostra llista la setmana passada i que aquí s'ha quedat, o com a mínim aquí es queda una setmaneta més. Família, merci per ser-hi, per confiar en nosaltres, per seguir-nos una setmana més i, sobretot, dilluns, si escolteu Flash FM, no us oblideu de felicitar-nos perquè farem ni més ni menys que 34 anys. Dilluns serà el nostre aniversari. Gràcies. I sobretot aquest, que és el programa que bàsicament el que fa és repassar tota la nostra història. Quin serà el número 1 dels propers 7 dies?
1: Número 1.
0: Doncs el Muchacha. Enhorabona. Que vagi molt bé aquesta nit. Cuideu-vos molt. Ara arriba el moment amb el warm-up.

0: Flash FM. Són les 9. Fes els preliminars amb Sergi Domènech. La festa del cap de setmana...
1: The best selection of dance music.
0: Sona a Flash FM. Comença...

La sessió que t'activa abans que arribi la nit. Warm-up.

0: Abans de sortir de festa, el warm-up de Flash FM. T'escalfem l'ambient amb les novetats Tech House més punteres. Ritmes, fusió i tendències. Amb els sons d'avantguarda per muntar-te la festa a casa teva. Carrega la bateria del cap de setmana al warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit. Sessions mesclades per Sergi Domena.
1: Sergi Domena is not a DJ.
2: It is the DJ.
0: Flash FM. La que mana. Flash FM no es fa responsable que totes les cançons que posem t'agradin tant que no puguis parar de ballar. Flash FM. Flash FM. Flash FM. Són les 10.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM.

0: Justin, baby. La maravilla. Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Quan una cançó és immortal.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Si vols relax, fes ioga. Si vols festa, Flash FM.

0: Aquí arrenquen les 4 hores de Maxi Flash. La teva marató sense pausa de Parquineo. Comença el Maxi Flash amb Héctor Ortega.
1: Dice que no fuma.